0: Bona vesprada. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, està compareixent a aquestes hores davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana de 2024, que, recordem, va deixar 232 persones mortes. Ha dit que l'únic que pot juzgar la seva responsabilitat penal ja s'ha pronunciat en referència al jutjat de Catarroja, que instruís la causa i li ha exonerat, diu, este jutjat a ell de tota responsabilitat, per la qual cosa ha evitat confrontar als diputats.
1: Dice usted que cree usted cosas que ya han asegurado por sentencia firme 5 magistrados. Su creencia política de hoy frente a la unanimidad de 5 magistrados. Yo creo que mi respuesta es más que evidente.
0: L'Agència Estatal de Meteorologia presenta a aquestes hores el balanç climàtic d'este estiu i també la predicció estacional de com es preveu la tardor. I els 325 veïns del poble valencià de la Granja de la Costera estan qui dirà avui a una consulta per a decidir si volen que la campana faça els tocs automàtics les 24 hores del dia o tan sols un toc pel dia. La consulta es produeix després de les queixes d'un veí del poble que va dir que no podia descansar per les nits i s'estava medicant. En un primer moment es van suspendre els tocs, però després de les queixes d'altres veïns que alegaven que porten escoltant les campanes per la nit 46 anys i que sentien un gran buit sense aquesta tradició, s'ha decidit fer aquesta votació, i el resultat del qual va ser vinculant. I la Policia Nacional ha detingut a la Canta dos persones per furtar 7.200 euros a una persona major de Salamanca i usar les seues targetes bancàries.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Incluso se atrevió a tomar como rehenes a cascos azules de la ONU en 1995. El carnicero de los Balcanes murió el pasado 27 de agosto mientras cumplía cadena perpetua en La Haya. Algo natural y quizás esperable porque tenía 83 años. Sin embargo, lo que sorprendió al mundo es su funeral en Belgrado. Serbia dispuso un avión gubernamental para trasladar su cadáver y fue recibido con honores militares entre una multitudinaria procesión de fieles. El ataúd iba cubierto con banderas serbias y recibió un funeral ortodoxo presidido por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Serbia. Fue un acto de fanatismo nacionalista comparable a la indignación que provocó en todas las personas que lo sufrieron o lo conocieron. Evidentemente, no se trata de un hecho aislado. La historia de la humanidad ha exaltado a seres miserables y abyectos y lo seguirá haciendo. Cuando el fanatismo y la ideología encienden los corazones, es muy difícil ver o comprender lo que admiran unos ojos inyectados por pasiones que no son analizadas por la razón. Y este punto es el que me resulta destacable para mi reflexión de hoy. La fuerza del fanatismo, que es capaz de proyectarse en diferentes órdenes de la vida y de la política actual. El grave ejemplo de Ratko Mladic no es comparable con actitudes que podemos observar en una parte de la sociedad española actual. Por supuesto que no. Sin embargo, en su esencia, sí. Existen esos fanáticos que son capaces de justificarlo todo, de olvidarlo todo y de ignorarlo todo con el único afán de defender unas siglas o unas ideas. No importa que sea verdad, porque la justicia también es cuestionada. El líder es intocable, es un soberano a quien pueden sustentar con la célebre frase de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Gran parte de la ciudadanía de este país se pregunta: ¿qué más se tiene que saber para que el fanatismo ceda? Ni siquiera que una jueza haya sido amenazada por unas cloacas organizadas por un gobierno son suficientes para resquebrajar la voluntad de los incondicionales. Al fin y al cabo, si lo observamos a la distancia, es solo una mancha más para el tigre. Nada que pueda inquietar a un fanático que, más allá de sus buenas intenciones y de su ideología, ven el líder supremo al mejor presidente de la historia. Y si no, que se lo digan a Tezanos.
1: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar. Porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
2: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
3: Niferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Sátiva, Alcoy y Ontinyent.
4: ¿Quieres ponerte ortodoncia pero no quieres que se te note?
5: Hola, soy el doctor Ignacio Faus y quería decirte que en Clínica Faus llevamos más de 40 años mejorando la estética y la salud oral de nuestros pacientes. Estamos especializados en tratamientos con ortodoncia invisible que nos permitirán mejorar tu sonrisa sin dolor y sin que nadie lo note.
6: Clínica Faus Dentistas, únicamente en Algemesí. clinicafaus.com.
7: Cap de setmana gastronòmic a Llombai. Dissabte 26 de setembre, per la vesprada, tasta vins, amb maridatge i degustació de vins i caves, amb música de jazz. Diumenge 27, pel matí, fira gastronòmica de l'arròs, el caqui i la taronja, on provar 8 varietats d'arrossos tradicionals de la Ribera i tastar vins, licors, còctels, dolços i mostatjons, pernil, formatge, ametlles de totes les varietats i productes de la cooperativa. I amb música en directe. Cap de setmana gastronòmic a Llombai. Ajuntament de Llombai.
8: La meua boda en Cotonera.
9: Les nostres festes amb Cotonera.
8: El catering per al meu event amb Cotonera.
9: El sopar de la meua empresa en Cotonera.
8: Ja ens coneixes i en cada moment especial de la teua vida sempre estem al teu costat. Ara, més que mai, tu també en
9: Cotonera Events, catering i restauració. 96 241 64 37 o cotonera.com.
8: Cotonera, al teu costat amb il·lusions renovades.
10: Jornadas gastronómicas del arroz en Cullera. Participan Casa Nostra, Casa Rocher, El Chalet, El Rincón del Faro, las terrazas del Mare Nostrum y Mar de Oro. Del 14 al 25 de septiembre, excepto sábados y domingos. Organiza Club de Producto Artesanos del Arroz. Colaboran Ayuntamiento de Cullera y Valencia Turisme. Toda la información en visitcullera.es.
11: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
12: Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
13: Las 12:37 minutos, abrimos ya página deportiva. Vicent Cuquerella, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
13: Pascual García, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buena vesprada.
13: Leo Tarín, buenas tardes.
16: Buena vesprada, Luis.
13: Asaltan al campo ya nuestros muchachos y nos van a contar pues todo lo que quieran, claro está.
16: Efectivamente.
13: Pero yo también, dos apuntes. Manuel Prada y Luz Fernández, campeones autonómicos de triatlón super sprint en Cullera, celebrado este pasado fin de semana, hace dos días. Y vais a hablar de esto, claro está, el Alcira Fútbol Sala, que arranca la liga con una victoria ante el Leganés.
16: Sí, señor, 3-1.
13: Pues venga, cuando queráis.
16: Bueno, pues no sé si tenim a Vicent Fontana, el tenim ara. Sí. Ah, sí, el presi del Fútbol Sala, del Alcira. Vicent, bona vesprada, com estàs?
17: Molt bé, i vosaltres?
16: Bé, gràcies per atendre'ns, ja sé que tens el matí molt ocupat, no ho has comentat este matí. Pues anem a fer-ho rapidet. Pues això, comenceu la liga, guanyeu 3-1 al Leganés. I sempre és bo, no?, començar i guanyar.
17: Sí, per supost. Comentàvem amb el míster que no sé si feia dos o tres temporades que no començàvem en una victòria, i la veritat és que és importantíssim perquè, bueno, pues al final l'equip està treballant més d'un mes en pretemporada, sí. I, bueno, vulguis o no, sempre aquesta primera victòria va bé a nivell moral, a nivell de tot, també d'afició, perquè va vindre prou gent a veure-nos. La veritat és que estem molt contents. I res, ara ja això no para.
16: Bueno, pues a veure si el deber és que no para i l'equip és molt renovat, no?, per esta lliga.
17: Sí, sí, sí. Bueno, sempre fem alguns canvis i, bueno, enguany la veritat és que volíem renovar l'equip, aprofitarem un poc el descens de categoria per intentar, pues, valencianitzar un poquet el projecte, que diguem nosaltres.
16: Sí.
17: I bé, estem contents. La veritat és que s'ha fet una plantilla prou compensada, on destaca sobretot que 11 dels 15 jugadors són valencians.
16: Ostres.
17: Per tant, tornem a aquesta essència valenciana. I bé, falta que, pues, lo de sempre, no?, en els inicis de pretemporada, pues, que s'acoplen tots i que finalment, pues, siguin ja un equip de veres i res, a continuar i a treballar per a gaudir d'una temporada bé, molt bona.
16: Com tens el matí apretat, a veure ràpidament si tinc a Pascual García, que coneixes tu massa, i a Leo Tarín, sí, entrenador de futbol i analista del programa. Dos preguntes ràpides per a Vicent.
15: La primera, que ja... Sí. A dir-li que enhorabona per ese partit que és molt bo al començar guanyant, i els partits que es guanyen en el principi de temporada són esquerres de nou a l'afició al camp. Eixa és la primera, i l'objectiu del conjunt del Cident esta temporada, perquè el que he pogut llegir i sentir estan tots per a il·lusionats per tornar altra volta a la primera divisió.
16: Bueno, yo presi también felicitarlo.
15: Era que conteste.
13: A ver, contesta, Vicente, contesta.
17: Sí, a ver, l'objectiu té variants, no? L'objectiu que se posa a la gent en general, de dir, ostres, n'hi ha equip per pujar i tal i qual, i sí, després sí. Tenim l'objectiu, diguem, un poc més clínic a nivell de pues això, d'analitzar els demés rivals i veure un poc les plantilles que té la segona divisió, veure també com ens adaptem a la categoria, perquè no són fàcils els canvis de categoria, encara que siga de primera a segon, però sí que és cert que tenim un projecte il·lusionant i que anem a lluitar per estar dalt, per supost. I això, pues, fa que també, pues, l'afició, com sempre, pues, estigui il·lusionada, i nosaltres també molt contents de que ja, pues, en el primer partit hagin vingut en massa al Palau, mm-hmm. I esperem que continuï així.
16: Al Leo. Bueno, yo felicitar al presi, y también dirle lo que han comentado vosotros. El primer partido guanyat es molt il·lusionant perquè els entrenes van amb més alegria, hi ha il·lusió pel partit. Si enganxes el segon, pues ja va un ritme molt bonico, que és lo important quan vas a competir, que hi ha alegria, que hi ha resultats bons d'inici.
14: Bueno, Vicent, pues t'anem a deixar perquè vaig dir que a l'una també tenies un compromís important. I ja, això, haver-te ja connectat així en els teus micròfons en aquesta temporada nova, i saps que tu sempre mos tens a la teva disposició per el que faci falta.
18: Bueno, una cosita más, Vicente.
17: Sí.
18: Importante que el patrocinador haya seguido apostando por vosotros.
17: Por supuesto, sí, sí. Una de las claves del proyecto, si no la más importante, es el patrocinio Family Cash. Sin ellos no sería posible todo esto del deporte de élite, fútbol sala. Claro. Y la verdad es que estamos muy contentos y bueno, encima es para las dos próximas temporadas, así que tenemos Family para rato. Uh-huh. Y bueno, el proyecto pues a seguir creciendo y nada, agrairvos a vosaltres també la oportunitat de xerrar uns moments i que sí. S'escolten i res, a la disposició també me teniu per a el que necessiteu durant la temporada.
15: Vicent, que tinguis molta sort en esta temporada i un abraç i gràcies per haver-vos atès.
14: Vinga, pues, gràcies. Un abraç, Vicent.
18: I què més me contais?
14: Bueno, pues anem entre les matèries d'un València que ha millorat prou. La manera de jugar al futbol que té ara el València ha millorat prou des que està el xaval este Òscar. Però que ahir no va tindre sort. No va tindre sort perquè ahir va perdre, però va perdre per mala sort. Empata 2-2 i ja el partit pràcticament acabat. Ve una sabata 1 de la Real i te marca el 3-2, el 2-3 i te quedes en cara de bobo. Després, pues, el Llevant. El Llevant li va empatar primer al Villarreal 1-1 allà en la Ceràmica, però al final acaba imposant-se la classe del Villarreal, guanyar 3-1. I la victòria de l'Elche en casa de l'Espanyol, això sí que m'ha agradat, l'1-3 que l'Elche va treure allí.
15: Vaig veure el partit de Dio.
14: Després també està aquesta victòria superimportant del Castelló, del que Álvaro Cervera, l'entrenador del Tenerife, que va perdre 5-0 en Castalia. Les declaracions que ha fet quan s'acaba el partit diu: en la vida m'imaginava que este Castelló tinguera el nivell que té i la categoria que té i l'equipazo que ha fet este Castelló. Ha fet un equipazo que m'estranya per aquesta categoria que tinga aquest gran equip. Parla molt bé del Castelló, que el Castelló està idalt ara, el líder.
15: Sí, en solitari.
14: Bueno, pues Pascual, anem a desenvolupar-te més.
15: Pues sí, direm que en la primera ref el Villarreal de David Albeda empatava a 2 sí. I l'Hércules d'Alacant li guanyava al Torremolinos en l'estrena de
14: Alventosa
15: com a director deportiu. 1-0. I en la segona ref, el València Mestalla 1, Club Deportiu Castelló 2. I el castellonense que 3 de 3. 9 punts, líder en solitari en esta segona ref.
14: Bueno, parlant de 3 de 3, no n'hi ha que oblidar-se mai en la vida de la UD Deportiva Alcira. 3 de 3 també, està ahí dalt la classificació en companyia del Benidorm, que també ha guanyat els 3 partits, en 9 punts els dos equips, i un Alcira que ahir davant del Xàbia, pues bé, va demostrar que és un equip que quan estigui millor acoblat, perquè n'hi ha que dir que tota la plantilla és nova, no n'hi ha ningú de l'any passat, només n'hi ha un jugador de l'any passat, tots són nous, però l'entrenador és nou, la plantilla és nova, els 24 jugadors que té, i per tant, pues, té que acoplar-lo un poquet, 3 partits, més la pretemporada no és prou per a... Se pot treballar encara millor la plantilla.
16: Sí, normalment 2 mesos, 3 mesos per a començar ja a jugar un poquet de memòria, en mirar, ja saben els jugadors el recorrido que tenen, els desmarques. Jo pense que l'Alcira ha confeccionat una plantilla molt, molt de tercera divisió. Tenen el Benidorm també, que l'any passat també va pegar un bo gran, també sí. Volia empujar. Però l'Alcira, jo conec a diversos jugadors que ha firmat que un equip per a guanyar. Encara ha ajustat tots els partits perquè en Tavernes va ser 1-2, l'altre dia també molt ajustat,
14: sí.
16: Però lo important és ajustar l'equip i guanyar.
14: A tu què te va parecer, Pasqual, el partit?
15: A mi em va parecer que no té prou que esperar tant a tancar un partit. La primera part molt bona, no va l'equip contrari. L'única vea que va tirar a gol el conjunt del Xàbia va ser al minut 22, que va ser el gol de Ruano.
14: Sí, que va, sí.
15: Per empatar.
14: Empatar.
15: La Unió Esportiva Alcira al minut 9 ja guanyava 1-0. El gol que marcava Javi Martínez. I tots mos pensant que podien nadar en l'encontre i estar tots tranquils, però hasta que el minut 22 mos empaten i hasta que no va aixir Javi Aguilar en la segona part acabats el partit, que sí, va marcar el 2-1.
16: En Tavernes va ser el mateix també. En Tavernes va fer una primera part, se fica per davant en el marcador i després se fica còmodo el Alcira, especulant un poquetet.
14: Bueno, és que el Tavernes també estava davant i el Tavernes també jugava i el Xavi també jugava.

0: y siga un equipo honrado. Yo pensé que la plantilla es una plantilla fenomenal, de buscar el ramillé de chulos de casi todos los zones de València, y el objetivo está claro, el presi ho ha dit moltes vegades, este equipo té que pujar, está el Benidorm també, que l'any passat va estar ahí lluitant, y yo pensé que el objetivo serà complicat, però ho aconseguiran.
1: Complicat.
2: Pues esa es la clave, yo trobo que l'equip ese té ansietat i té responsabilitat sabent que tots esperen que aquest equip la pròxima temporada estiga en la tercera divisió. Ho volen aficionats, ho volen els tècnics i ho vol
0: el president. El xor de futbol té que saber jugar en la pressió, això. Si tu vas a un equip gran, tu no pots anar, tu tens que anar ja sabent que van a pressionar-te, van a exigir-te, i tu ja saps on vas.
2: Leo, saps qui ho té, els veteranos, com el que se juga.
0: Traver. Sí.
2: El negret ese que he fichat.
0: Sí, veteranos n'hi ha prou
2: veteranos, ahí. Veteranos, eso no...
0: Está el porterer de Tavernes, que també té una experiència.
2: Xuvi és un bon porter.
3: Bon porter.
0: I després també té...
3: Si té jugadors que li se veu clar, si el Sabater li se veu clar.
0: El Sabater també, estem parlant de tios de 30 anys pa camunt.
3: El Castell, que jo la setmana
0: passada... El central morené de color, que també és un fenomen ahí.
2: Loco.
0: Coneix la categoria.
3: Loco. I el Castell, la temporada passada jugava en el Castellonense, que puja categoria... Está lateral. Y bueno, en definitiva, tres punts a ir, 9 punts, 3 partits. Y la próxima semana, diumenge, jugarà a les 5 de la vesprada
2: contra Alacant.
3: Independent d'Alacant. Sí. I el públic, pues no va haver massa assistència a ir al camp de futbol. Feu bon dia, suposo que molts encara aprofitarien per anar a fer la paelleta, la platja, el que fora i tal. A veure si poquet a poquet
0: ara quan vinga un poquetet del fred
3: van tornant al sunyer.
2: I per això dic jo que ara, Vicent, ja que el començat, igual en el futbol que no el futbol sala, al començar a guanyar, si l'equip va bé, guanya i juga bé el futbol, els aficionats es arrepleguen en seguida.
3: Ara, papa, però, anem a seguir perquè ens en va el temps, eh?
0: Guanyar no sé guanyar quan vol.
3: I avui tens molta marxa ahí.
2: Sí, però mira, ja que estem en la Lliga Comunitat, direm que el Bericun, Rayo i Vence, 0.
1: Bon
2: resultat. El Tàder, 1, Tavernes, 2, el Benidorm, 1, Gandia, 0, el Algira, 2, Xavi, 1, el Benigànim, 2, Novelda, Unió, 0, Santa Pola, 0, Independent d'Alacant, 1, Calp, 0, Redovan, 1, i Olímpic de Xàtiva, que va guanyar 4-0.
0: En aquest partit del Tàder, Tavernes, hi hagué 1-2 va ser el resultat, i Seral va fer el primer gol, i després va ser el segon gol, va ser un gol que va fer Luiset, un xavaler que farà 2 anys va aconseguir en el trofeu cadet el millor xuor, donat per l'Azulejo Estarín, i és un xuor que té una proyecció tremenda, un xavaler.
2: Sí, molt bé. Bueno, ja que s'hem parlat de Tarín, en esta setmana també se'n va en les viejas glòries a reviure el passat.
3: La setmana pasqual, Leo...
4: Sí. ¿Algún partido?
3: Per cert, Lluís, no te'n vols en guany?
4: Sí, a partir de mañana. Pero por deferencia a vosotros me quedo los lunes.
3: Bueno, vale.
0: Com diu Pasqual...
3: Perquè la setmana ja ha començat.
2: Sí,
0: com diu Pasqual, pues tots els
2: anys... Avui no s'escapa, això.
0: Com diu Pasqual, tots els anys reunim i el Chemesí que va construir Borrasc, Collado, el Presi...
3: Ràpid Leu.
0: I anem a celebrar, pues, aquest aniversari de que...
3: Fer un dinaret i reunir-se i xerrar i contar-se historietes. Molt bé. Pasqual,
2: pues seguim,
3: jo no sé, en la primera federació. En la primera divisió, la retallada total.
4: No hace falta.
3: ¿No? No. Però ja diuen que no.
2: Llosa 2, La Fontencarras 2, Racing del Gemesí 0, Oliva 0, Catarroja 1, Promesa Sueca 2, Muro 3, el Gemesí Club de Futbol 2, Ontinyent Club Deportiu 2, La Vall dels Alcalans 3, Lutxent 4, Carcaixent 2.
3: Sí. 4-2?
2: Sí.
3: 4-2?
2: Lutxent 4, Carcaixent 2. Barapaló per al conjunt de la Ribera, eh?
3: Sí, para José Vidal, Presi.
2: L'Olleria 0, Contestano 0, i Enguera 3, Unió Esportiva, l'Alcúdia, 3. 6 gols es marcaren.

0: en ese encontre, ya que tú volies que repasar això. La primera divisió, Espanyol 1, Elche 3, Villarreal 3, Llevant Unió Esportiva 1, València 2, Real Societat 3. El partit que més em va agradar, Castelló 5, Tenerife 0, sí, sí. I el Denc 1, Eibar 2.
1: El Denc de Messi va perdre contra l'Eibar.
0: En la segona res, València Mestalla 1, Castelló B 2, Castellonense 1, Cieza 0, i en juvenils divisió d'honor, en divisió d'honor, Llevant 1, Alcira 2,
1: sí, en
0: Sant Bunyol. Pedro 1, Villarreal 5, Torrent 0, Hércules 5, Alboraya 2, El Xun, i València 2, Jove Espanyol de Sant Vicent de Raspeig 1. Y ya tenemos la segunda regional.
2: Leo, Leo, ¿qué querías apuntar? Que no, te he visto con ganas.
1: Sí, sí, vale.
0: Pues espera,
1: se miren, se miren, se callen, no, no, diuen, no, no, no diuen.
3: Volia dir jo que en tavernes estem tristes perquè el xiquet de tavernes no va jugar.
1: No va aixir ahir, no va traure.
3: És el que fa gols i damunt per eixample pues, va perdre el Madrid.
1: Va perdre.
3: I el xiquet no el va traure perquè sempre...
1: Jo em pensava que al final trauria el Pi perquè ha perdut.
3: Sempre li fa el gol i ahir... Ara s'han fet alguns del Madrid ahir en tavernes, eren quasi tots, bueno...
0: Hasta son pare, que era vicepresident de la penya valencianista, és més del Madrid que mai.
3: Son pare té que ser del Madrid ara, perquè això porta l'Israel. Sí.
1: De cobrar 400.000 euros que cobraven el Llevant, 400.000 euros i un piquet, a cobrar 3 milions i pico.
3: Cada
1: temporada.
0: Bueno,
3: quin senyor.
0: Bueno, i ara que estem parlant d'espia, jo vull parlar de Josep Martínez.
3: Ah, sí, l'Alcirella.
1: A la selecció, a l'absoluta.
0: El porter d'Alcirella que estarà...
1: Però ja és internacional una vega per l'absoluta,
3: sí, sí, sí, sí.
1: Ja és una vega internacional per l'absoluta.
3: Alcirella és cuna de futbolistes internacionals.
1: Ferri del Feyenoord.
3: Espí, nascut també per ací.
1: Ferri, Espí, Pepe Martínez en l'Inter de Milán ja era l'absoluta.
3: Sí, sí.
1: Encara me'n queda un altre per ahí.
3: Un montó de xos que han passat per ací, per l'Alcirella.
0: Sí. I que l'Alcira en això jaurets, pues replegava.
3: I trampolí d'entrenadors en l'Alcira tota la vida, també.
1: Bueno, va qual, tira.
0: En segon, la federació, que és la segon regional, Olimpíacos del Càcer 0, Carlet 3, també comença bé el Carlet.
1: Estava bé.
0: El Xella 3, Moixent 2, el Xinet 0, el Càcer 4.
1: Això és el Xinet, no els en el cap, ja, Leo.
3: No, no, fa anys que estan ahí. No pots.
1: Tu has vist el cap... El que era de la federació, el
3: camp i jo. Hi ha arbres de 2 metres allí, sí. I en verdolagues...
2: Sí, sí, sí, sí. El punto penalti.
1: Sí, sí.
2: Una palmera.
3: Que pena, que pena.
0: El Tavernes B, 3, Orbà 2, el Musafes 4, Belreguard 0, Picassent 3, Benifaió 2, Simat 1, Societat Deportiva Sueca 4, Cullera 2, Villalonga 1.
1: No. Villalonga és l'equip de quants, el que teníem,
0: sí,
1: així?
0: El que teníem així.
1: Sí, sí.
0: Segurà de gràcia.
1: Saps qui juga en el Villalonga en guany? Els dos germans bessons.
3: Ah, sí?
1: Els dos amics nostres.
0: Ells bueno, són d'allí.
1: Estan en el
3: Villalonga. Jo he vist el recorrido d'ells.
1: Sempre m'ha agradat
3: com juguen. Seran dos jugadors extraordinaris, sí, perquè sí, tenien un concepte del futbol elegant, ben jugat, noble, qualitat.
0: I la família també molt bé. Se'n recorda que volia convidar-vos a una parella per tot sí, que pujarem, sí, per fer una paella en Villalonga.
1: Dile-li, Martí.
0: Bueno, i en la tercera federació, Polinyà del Xúquer 4, Catarroja, Futbol Club Catarroja 2, l'Alcúdia B 2, Polinyà 0, Pobla Llarga 1, Manuel 0.
1: I aquest equip Manuel és 9 de guany, eh?
3: Sí.
1: 9 de guany, l'equip, sí, Manuel. L'ha fet un alcireño. Que és el president del Xireño, és el que ha fet l'equip Manuel.
3: N'està peleant, però ho han aconseguit.
1: El company és de nostre José Luis Díaz, sí. Passa i gol.
2: Sí, sí. Siguen vestidos de color butano?
3: Està peleant,
1: no, van de dos colores ara, raros.
2: Ah, vale.
1: I està ahí peleant.
0: Teníem el senyora 1, Alberic B, 1.
2: Bueno.
0: Alcácer 2, Picassent 1. I Vallada 2, Anna 1.
1: Això és la tercera regional?
0: La tercera regional.
1: I l'Alcira B no l'has dit?
0: No.
1: Pues també ets jove. Va perdre, per cert.
0: I ja en el futbol femení, Lliga Autonòmica, l'Alcúdia 1, Ciutat de Mislata 1, Paterna 2, Villarreal 1 i Mislata B 2, Levante 2.
1: Al final com han quedat les xiques de Villanova Castelló? Continuen o no continuen?
0: Jo no les trobo ni en l'Almacén.
1: No?
0: No.
2: No està en ningú listado, no?
0: En el València femení de primera divisió, que va acabar de pujar la temporada passada, sí, va guanyar el Villarreal.
1: Va perdre també.
0: Porta 4 jornades
1: contra el Real Madrid,
0: sense guanyar. Real Madrid 3, València 1, i Levante Badalona, que s'han pujat Levante i el Badalona, sí, empataren a 0. Tot això és el que ha ocorregut.
3: Pascual, una notícia. El Taveras va jugar esta setmana.
1: Sí, el dimecres juga.
3: Copa del Rei,
0: sí,
3: contra el dimecres, Maracena.
1: El dimecres té un partit, el Taveras, eh?
3: Este partit és el diumenge.
1: Jo t'he dit que...
3: Contra el Maracena.
1: El dimecres...
3: Una eliminatòria de la Copa del Rei, que queda campió de la zona de València.
0: Te i ha jugat... Andalusia o què?
3: No, jo no vaig a Andalusia.
1: Bueno, així tinc jo. Miércoles 23 de setembre a les 8 i mitja de la vesprà, Tavernes Calpe.
3: Bueno, és el
1: Tavernes Calpe.
3: Este partit que jo anuncié és pel diumenge que ve.
1: Ah, este és de Lliga.
3: El diumenge que ve.
0: Este és de Lliga.
3: Este serà de Lliga adelantat.
1: Dimecres 23.
0: Adelante, perquè el diumenge va anar.
3: I este és una eliminatòria que toca, perquè si passara el Tavernes li tocaria un equip de primera divisió.
1: I com diem, el Alcira, diumenge a les 5 de la vesprà en Alacant contra l'Independent d'Alacant.
3: Global.
1: I ja som amb el temps de les mans. Bueno, no cal que parlem ja de Mourinho. Mourinho ja acabat.
2: Ja sabia, jo.
0: Bueno, pues, deixeu Mourinho. Deixeu a Mourinho, que el més important és recuperar a Tarín en esta taula.
2: Pues,
3: sí. Sí, a tu, que alegria m'has donat.
0: I podem comptar en ell la resta de la temporada. És un plaer tindre'l al costat entre... Que a voltes hi ha un d'aquestes diferències que n'hi ha, però...
3: Diferències, no, opinions.
0: Opinions i que...
2: No, vamos.
0: Al espectador li agrada. Bona vesprada.
2: Sobre todo al espectador en la ràdio, vamos. Me
0: encanta. O l'oyente. O al espectador, perquè a voltes mos veuen en internet.
2: Està bé.
1: Senyores, el dissabte hi ha partit Anglaterra-Espanya de la Copa de les Nacions i mos veiem. Adeu.
2: Adeu. Hasta luego.
3: Adeu.
2: Noticias de la una y volvemos.
4: Es la una mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes. Hay novedades en la causa que investiga el expresidente Zapatero. El juez Calama acaba de citar a declarar a sus hijas el próximo 30 de noviembre. Audiencia de Valle Mazares.
6: 30 de noviembre, sí, las hijas del expresidente del gobierno tendrán que declarar como imputadas en la Audiencia Nacional. El juez Calama le da además a Zapatero, a José Luis Rodríguez Zapatero, 3 días para aportar toda la documentación que pueda aportar sobre las joyas y ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Llanes de las piezas incautadas en el registro de su despacho el 19 de mayo. En una providencia, el magistrado cita a Laura y a Alba Rodríguez Espinosa en calidad de investigadas el 30 de noviembre a las 9 de la mañana y también a continuación a las 12. En el mismo auto, el juez precisa que los gemólogos y tasadores de la joyería Llanes deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas de joyería, como la posible identificación del área geográfica de creación, también de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como de su antigüedad.
4: También el juez Peinado ha dado el último paso para que Begoña Gómez sea juzgada por un tribunal conjurado. El magistrado ha firmado el auto de apertura de juicio oral contra la esposa del presidente y su asesora por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Ceuta a 2 migrantes acusados de cometer robos con violencia en distintos puntos de la ciudad autónoma, una inseguridad que vecinos como Iciar insisten en que no tiene nada de subjetiva.
7: A quien dice que la inseguridad es subjetiva, que venga y se dé una vuelta sin guardaespaldas. Por la periferia, no por el centro. Que se salga a darse una vuelta a lo mejor a las 6 de la tarde, no te digo a las 10 de la noche.
4: La tensión en Ceuta derivó ayer en que un grupo de manifestantes que protestaban contra la presencia en el puerto de una ONG navarra terminaran atacando el vehículo de una diputada ceutí, una agresión que ha condenado tanto el presidente de la ciudad autónoma como el del Partido Popular, que este lunes hacen de anfitriones a una delegación de los populares europeos que visitan la ciudad. Alberto Núñez Feijóo ha insistido en los micrófonos de Al Rojo Vivo de La Sexta en su propuesta de devolver a los migrantes cuanto antes.
8: Para aquellos que vienen a delinquir, por supuesto, lo está haciendo toda Europa, no solo España. Probablemente España sea la excepción. Todos los países están teniendo una política de fortalecimiento de fronteras. En la mayoría de los países de Europa se está desplegando Frontex y aquí lo único que pedimos es que esta frontera sur de Europa esté igual de blindada, igual de protegida que está la frontera este o cualquier otra frontera de la Unión Europea.
4: El gobierno asegura que está actuando ante los llamamientos que en las redes sociales

0: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Carlos Mazón es nega a declarar en la Comisión de Investigación del Congrés dels Diputats. Bona vesprada, diu l'expresident que el TSJ de la comunitat ja l'exonera de qualsevol responsabilitat de la dona. Les víctimes concentrades a les portes del Congrés demanen la seva acta de diputat i que entre a la presó. En seguida ampliem este i altres assumptes que són avui dilluns notícies i a la comunitat valenciana el control tècnic està. Isaac Sancho, comencem. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s'ha negat a respondre en el Congrés en la Comissió d'Investigació de la Dana a les preguntes dels diputats. S'ha escudat en que els tribunals han admès la seua personació en la causa judicial. Núria Moreno.
2: A l'inici de la seua segona compareixença, la primera va ser al novembre, ha assenyalat que des d'aquell moment han passat moltes coses, entre elles l'acte del Tribunal Superior de Justícia, en el qual es descarta, insistia, la seua responsabilitat.
3: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales, y ya se han pronunciado al respecto. Y tengo acceso completo a la causa, por fin. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
2: Així que durant la seva intervenció, la frase que més ha repetit ha sigut «Em remet a la meva intervenció inicial». Només ha trencat eixa declaració d'intencions per acusar els grups d'esquerra de confabular i per a negar que dirigirà l'emergència a la seva arribada al SECOPI la nit del 29 d'octubre.
3: Quiero agradecer al Partido Socialista que me haya denunciado ante el Supremo, porque afortunadamente ha permitido que la Fiscalía recabe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la resolución que por unanimidad me exonera de cualquier tipo de responsabilidad.
2: També està prevista esta vesprada la compareixença en la Comissió d'Investigació de la Dana per primera vegada de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso, investigat, per cert, en la causa. Va ser citat al gener, però no va acudir alegant que estava de baixa.
1: I tres associacions de víctimes i afectats per la Dana s'han concentrat, com els dèiem, a les portes del Congrés dels Diputats exigint responsabilitats a l'expresident Mazón.
2: També el seu ingrés a la presó al crit d'assassí. Li han reclamat que deixi la política i han carregat contra ell per no dimitir el 30 o 31 d'octubre de 2024, els primers dies després de les inundacions. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació Víctimes Mortals.
4: Que no nos haga más daño a las familias y ya que el proceso judicial continúe. Él está mejor que antes. Está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, no va a nada, eso también es absentismo. Es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, si no quiere hacer más daño, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos deje las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
1: Reaccions ara en clau política. Compromís tilla la compareixença de Mazón de Huit d'insult mentre el PP valencià defensa la seva gestió. Ramon Pérez.
5: El síndic dels valencianistes, Joan Baldoví, opina que l'expresident ha mantingut un silenci a la comissió per tal de no incórrer, segons Baldoví, en més contradiccions del que va fer o no va fer la vesprada nit de la Dana.
6: El seu silenci d'avui torna a ser un nou insult a les víctimes i als familiars d'aquestes 230 persones que van perdre la vida perquè un president

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Les dos i mitja, què tal, com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Encetem setmana i també programa mitjoreta de ràdio que tenim per davant fins les 3 de la vesprada en un dilluns, on parlem de coses curioses en Onda Trending amb Amira Fernández. Benvinguda de nou, Amira, què tal?
2: Hola, Begoña, pues muy bien, ¿tú qué tal?
1: Molt bé, i avui a més per a parlar d'artistes, de creadores, un programeta interessant que tenim avui amb entrevista.
2: Exacto, d'artistes valencianas que han venido aquí a nuestra sección pues a contarnos un poquito lo que es el movimiento que comentaremos ahora durante la sección y bueno, pues muy contenta, ¿no? De que pasen estas cositas.
1: Claro que sí, de tindre convidades sempre unes, sí. Estan molt feliços. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, com esteu?
1: Doncs molt bé, de seguida arranquem amb l'Onda Trending, com els diem, de seguida els diguem qui ens acompanya i què ha creat, no? I qui està darrere d'este gran projecte. Però primer, Amparo Piqueres, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada.
1: Hem d'analitzar l'actualitat informativa, així que anem amb tu uns minutets per a ficar al corrent als nostres oients.
4: Vinga, avui molt carregadeta perquè l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s'ha negat a respondre en el Congrés dels Diputats en la Comissió d'Investigació de la Dana a les preguntes dels diputats. Recordem que és la segona vegada que acudia a esta comissió. S'ha escudat en que els tribunals han admès la seva personació en la causa judicial. Anem a escoltar-lo.
5: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto. Y tengo acceso completo a la causa, por fin. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
4: Tres associacions de víctimes i afectats de la Dana s'han concentrat este matí a les portes del Congrés dels Diputats exigint responsabilitats a l'expresident Mazón. També el seu ingrés a la presó al crit d'assassí. Li han reclamat que deixi la política i han carregat contra ell per no dimitir el 30 o el 31 d'octubre de 2024. Escoltem a Rosa Álvarez.
6: Que no nos haga más daño a las familias, ya que el proceso judicial continúe. Él está mejor que antes, está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, no va a nada, eso también es absentismo, es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, si no quiere hacer más daño, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos deje a las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
4: Això passava a Madrid, al Congrés dels Diputats. Mentrestant, la instrucció judicial de la Dana continua, Begoña, endavant. Will, l'excap de política d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha assegurat davant la jutgessa de Catarroja que l'organisme no va ordenar cap vigilància especial des llits el 29 d'octubre de 2024. Segons la seva declaració, els agents van fer les seues tasques habituals i no van rebre instruccions extraordinaris. El testimoni també ha assenyalat que va veure en temps reals valors de la presa de forat fins a 10 voltes superiors al normal i ha denunciat que el servei de vigilància de llits que es realitza durant tot l'any és molt deficitari en quant a personal. I amb el trasfons de la Dana i en la setmana que comença la tardor, també hem conegut avui quina és la predicció que fa l'Agència Estatal de Meteorologia per a la tardor. Es preveu que les temperatures estiguen per damunt del normal en la comunitat. Això segur que a ella i a mi no t'agrada molt, no. A mi tampoc. Pues bueno, anem a tindre un hivern no massa fresquet. De moment no poden des d'AEMET confirmar si la tardor serà més plujosa o no, encara que l'alta temperatura que tenim a la mar sí que fa pensar que puguen haver episodis d'inestabilitat. Parlarem en el nostre temps de notícies, esta vesprada en la brújula també, de les VPPs de la urbanització de les Naus d'Alacant. L'equip de govern del PP i de l'Ajuntament pretenia avui tancar la comissió municipal sobre esta adjudicació irregular. No obstant això, l'oposició ha aconseguit convocar una nova sessió el 2 d'octubre per a debatre les conclusions que els grups de l'esquerra volen que siga en un ple extraordinari. Parlarem d'això i de molts assumptes més, però ja serà en el temps de la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez.
1: A la pròxima cita informativa amb el que passa a la Comunitat Valenciana. Gràcies, companya, després vos escoltem.
4: A vosaltres, adeu.
1: Nosaltres ara fem una xicoteta pausa, escoltem uns consells i de seguida ja ens submergim este dilluns 21 de setembre en el Onda Trending.
0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
7: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete. Conecta. Comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
8: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
9: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro. Gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y va de más, sí. Contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
10: En Comunitat Valenciana en la Onda.

El Racó d'Ademús, Cima de la Vall Digna o la Vall d'Albaida són alguns dels punts més rics en aquest tresor de la terra al nostre territori. Una activitat de sobra regulada des de fa 30 anys i que només permetís l'ús de gabinets o navalles i els recipients deuen permetre la caiguda de les espores utilitzant cistelles de vímet o similars. Tots aquests plats reclamen un bon caldo o una bona olla, que tornen a estar de nou en el repertori de les cartes dels restaurants i en els plats de cuina de les cases un cop la calor de l'estiu ens ha abandonat fins l'any vinent. La tardor és també l'època de la preparació d'alguns dolços vinculats a les fruites de temporada, per exemple, les pomes, que no només s'utilitzen per al consum directe, sinó per a la preparació de mermelades i compotes, però el dolç fruiter per excel·lència de la tardor és el codony. Aquesta és una activitat tan estesa que no només s'elabora en aquelles cases que tenen un codonyer plantat al seu hort o jardí i, de fet, és l'únic fruit que es compra per convertir-lo en crema de codony. Una època per seguir disfrutant i coneixent el territori a través de la bona cuina.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Poques novetats, per no dir-ne cap, deixa la segona compareixença de Carlos Mazón a la comissió d'Anna del Congrés dels Diputats. L'expresident s'ha negat a declarar, s'ha acollit al seu dret a no declarar, mentre al carrer les víctimes han tornat a protestar, tornant a demanar veritat, justícia i reparació. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La tensió es manté a l'Alquerieta, a Alzira. Familiars del iaio tirotejat ahir han cremat esta vesprada part de la casa d'un dels detinguts. I a l'oratge, avançarem a l'oratge la previsió d'Emet per a la tardor, així, a casa nostra. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te. Connecta. Compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Ha comparegut esta vesprada a la Comissió de la Dana del Congrés del

0: diputats, Emilio Argüeso, exsecretari autonòmic d'Emergències i una de les dues úniques persones imputades fins ara a la investigació judicial juntament amb l'exconsellera Salomé Prades. Argüeso, però, no ha declarat, ha aduït aquest escenari de persona investigada per la justícia per a rebutjar declarar res davant dels diputats i les diputades. Ho ha fet així.
1: Bien, en la actualidad me encuentro formalmente bajo investigación judicial en las diligencias previas que se tramitan ante el Tribunal de Instancia de Catarroja por los hechos acaecidos el pasado 29 de octubre en Valencia. Mi derecho de defensa se encuentra plenamente concernido para guardar silencio, no prestar declaración si no lo deseo y no contestar a aquellas preguntas que puedan comprometer mi posición procesal.
0: També ha comparegut avui Hugo Morán, que és el secretari d'Estat de Medi Ambient. El PP li ha retret la falta d'actuació del govern central a la zona zero de la Dana i ell ha explicat que el canvi, per exemple, dels mapes oficials de risc d'inundació comporta una tramitació oficial de 2 anys. Morán ha defensat el treball d'AEMET i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer durant el dia de la barrancada i ha acusat la Generalitat de menysprear la informació procedent d'aquestes 2 anys. Entitats. Però, sens dubte, més enllà d'Argüeso, més enllà d'Hugo Morán, la compareixença més important i més sonada ha sigut la de Carlos Mazón avui de matí. Núria Moreno.
2: A l'inici de la seva segona compareixença, la primera, recordem, va ser al novembre, ha assenyalat Mazón que des d'aquell moment han passat moltes coses, entre elles l'acte del Tribunal Superior de Justícia, en el qual es descarta, insistia, la seva responsabilitat.
3: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales, y ya se han pronunciado al respecto. Y tengo acceso completo a la causa, por fin. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
2: Així que durant la seva intervenció, la frase que més ha repetit ha sigut «em remet a la meva intervenció inicial».
3: Quiero agradecer al Partido Socialista que me haya denunciado ante el Supremo, porque afortunadamente ha permitido que la Fiscalía recabe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la resolución que por unanimidad me exonera de cualquier tipo de responsabilidad.
2: Només ha trencat l'expresident eixa declaració d'intencions de no declarar per acusar els grups d'Esquerra de confabular i per a negar que dirigira l'emergència a la seva arribada al Secopi la nit del 29 d'octubre.
0: Les associacions de víctimes de la Dana s'han concentrat mentrestant a les portes del Congrés dels Diputats exigint responsabilitats a Carlos Mazón, també el seu ingrés a la presó al crit d'assassí. Li reclamen que deixi la política i carreguen contra ell per no dimitir aquells primers dies després de les inundacions. Sentim Rosa Álvarez, ella és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
4: Que no nos haga más daño a las familias y ya que el proceso judicial continúe. Él está mejor que antes, está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, no va a nada, eso también es absentismo, es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, si no quiere hacer más daño, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos deje a las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
0: Reaccions ara en clau política a casa nostra, començant per Partit Socialista i per Compromís. Els socialistes censuren que el PP mantinga Carlos Mazón com a diputat a les Corts, igual que els valencianistes, que titllen la compareixença d'avui d'insult. Diana Morant i Joan Baldoví.
5: El pueblo valenciano sigue llorando, sigue esperando respuestas y sigue esperando justicia. Eso es lo que piden las víctimas y nosotros también. Y que, por supuesto, desmontar la gran mentira que ha venido a traer hoy Mazón de que está exonerado por ningún tribunal.
6: El seu silenci d'avui torna a ser un nou insult a les víctimes perquè un president no estava on estava, perquè un president no va ordenar que s'enviara una alarma, per un president absolutament desvinculat de lo que era el destí del seu poble.
0: El síndic del PP, Nando Pastor, considera que la sessió d'avui ha sigut convocada per a espectacle del Partit Socialista i recorda que els populars ja feren dimitir la primera autoritat valenciana, que era Carlos Mazón.
7: Nosotros hemos hecho el trabajo serio, riguroso, aquí se ha comparecido, aquí se han producido dimisiones, aquí se han producido ceses políticos. Yo creo que enfrente tenemos un partido con problemas mucho más graves probablemente. El verbo dimitir ellos no suelen conjugarlo.
0: I del dia a dia de la reconstrucció destaquem avui dilluns que l'Ajuntament de Torrent, a la zona zero de la Dana, estudia crear una línia extraordinària d'ajudes per a subvencionar que veïnat i comerciants puguen instal·lar barreres antiinundacions als seus baixos amb el menor cost econòmic possible per a ells. El consistori explica que posen en marxa ara esta mesura després de la tempesta de la passada setmana que va negar d'aigua moltes plantes baixes del casc urbà torrentí. De fet, per a beneficiar-se d'aquestes ajudes caldrà demostrar que l'aigua els entra el passat dia 16. I a este respecte, sobre la polèmica generada la passada setmana també,

0: bé, sobre la possibilitat o no de modificar els llindars de risc al nostre territori. AEMET, ho va demanar la Generalitat divendres, eixa modificació de llindars. AEMET avui assegura que aquesta revisió ha de realitzar-se de manera consensuada amb les proteccions civils autonòmiques. Afirmen que són les que coneixen l'impacte de les precipitacions arreu del territori. El delegat d'AEMET a la comunitat, Jorge Tamayo, afirma que de moment no han rebut cap petició formal al respecte per part de la nostra protecció civil autonòmica.
1: Cuando hablamos de aviso naranja, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que hay un peligro importante. Es decir, que, ojo, que hay que estar atentos. Cuando hablamos de aviso rojo decimos que hay un peligro extraordinario. Y si es extraordinario, es extraordinario, no puede ser ordinario. ¿Por qué en Valencia son más altos? Pues porque en Valencia llueve con mayor intensidad que en otras zonas. Y la misma cantidad que en Madrid puede dar un problema muy serio, en Valencia no lo da tanto.
2: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
3: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Són ara mateix les 7 i 28 de la vesprada. Es manté alta la tensió a l'Alquerieta, a Alzira. Ahir diumenge, una baralla entre dos clans familiars va acabar amb el tiroteig mortal contra un dels iaios, que va morir. La Policia Nacional va arrestar quatre persones que es mantenen ara a l'espera de seure davant el jutge. Doncs bé, a primera hora d'esta vesprada, uns altres familiars han calat foc a la casa dels presumptes assassins. Han accedit per la zona de darrere i han incendiat una de les habitacions a mode de venjança, encara que els bombers han pogut acabar amb les flames ràpidament. Tot, com dèiem, com a resposta a l'assassinat d'ahir diumenge. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
5: La víctima mortal és el iaio de les xiquetes de 56 anys i del clan dels Kung Fu, que va rebre diversos tirs en intentar mediar en la disputa. La Policia Nacional ha detingut a quatre homes de la família rival que encara no han passat a disposició judicial. Un dels arrestats roman ingressat i custodiat a l'Hospital de la Ribera després de ser operat. S'ha desplegat un fort dispositiu de seguretat a la zona per evitar nous altercats.
0: El jutjat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al jove que va assassinar el seu padrastre amb una mancuerna ara fa dues setmanes al barri de Sant Isidre, a València. La víctima va tractar de calmar l'agressor, que presenta problemes de salut mental i havia protagonitzat també una baralla la nit anterior. Queda ara investigat per un delicte d'homicidi. A Alacant, l'Ajuntament, en mans del PP, canviem d'assumpte, a Alacant, allí l'Ajuntament del PP pretenia avui clausurar definitivament la Comissió Municipal sobre l'adjudicació irregular d'eixes vivendes de protecció oficial del residencial Les Naus, que casualment acabaren en mans de càrrecs municipals i polítics vinculats al Partit Popular. Doncs bé, l'oposició ha aconseguit finalment convocar una nova sessió el pròxim 2 d'octubre per a debatre les conclusions que els grups de l'esquerra volen que eixa última sessió siga en un ple extraordinari. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: Y no solo la izquierda, Vox también se ha sumado a la hora de exigir ese pleno extraordinario porque la comisión no puede acabar a puerta cerrada, tal y como ha manifestado la portavoz adjunta del PSOE, Ana Barceló, haciendo frente común con Esquerra Unida, Podem y Compromís.
7: El Partido Popular ha impedido que tengamos documentación, que comparecieran los técnicos del ayuntamiento. Por tanto, necesitamos un debate público. Y les Naus no se cierran cuando quiere el señor Barcala.
6: Que al menos las conclusiones sean públicas en el salón de plenos, ¿por qué no? Opinión de la izquierda, esta comisión ha sido un paripé y ha contado con muchas sillas vacías, las de los principales responsables técnicos y sobre todo políticos, como el alcalde, que no han querido comparecer.
0: El sindicat Comissions Obreres advertix que es preveu una tardor calenta, diuen literalment, una tardor calenta si la Generalitat no convoca el diàleg social i la patronal no negocia pujades salarials per als treballadors i les treballadores. La secretària general de Comissions Obreres País Valencià, Anna García Alcolea, posa sobre la taula els reptes de l'organització sindical que passen, per exemple, per la crisi de la vivenda, la situació dels salaris al nostre territori, el diàleg social, com mencionàvem, el deteriorament dels serveis públics o el finançament autonòmic. Envia este missatge tant a la Generalitat com a la patronal.
8: Exigimos al Consell que abandone el tacticismo.

0: político que desbloquee de inmediato el diálogo social y que piense en los intereses de la ciudadanía valenciana, reclamando la financiación pública que nos corresponde, garantizando unos servicios públicos de calidad e interviniendo en la crisis de la vivienda. La riqueza que genera este territorio debe repartirse de forma justa en los salarios.
1: La Conselleria de Sanitat ja disposa de tots els terrenys necessaris per a construir el nou Hospital General de Castelló. Precisament demà la Generalitat presentarà les novetats del futur centre hospitalari en un acte convocat aproximadament per a demà a esta hora i amb la presència del president Juanfran Pérez Llorca, capital de la Plana. Juanjo Tovar.
2: La disponibilitat de tots els terrenys permet avançar cap a la seva construcció. Ara els sindicats esperen veure avanços en el projecte i no actes propagandístics. Alejandro Calvente és el portavoz del sindicat mèdic.
3: Hemos conocido muchas novedades, muchos anuncios, muchos momentos en los que se ha publicitado ese hospital nuevo y se han hecho fotos con las maquetas. Y queríamos que fuera una realidad y que esta sea la última vez que se hace una charla o se comunican unas novedades para de ahí en adelante poder ver un hospital en construcción y no una promesa.
2: El nuevo Hospital General es construirá al costat de l'actual, suposarà una inversió de més de 474 milions d'euros i tindrà un termini d'execució de 5 anys.
1: I un últim apunt informatiu d'avui, la Unió Llauradora alerta de danys generalitzats per l'anomenat planxat, que són cremades solars als alvocats de diferents zones de casa nostra a causa de les altes temperatures, la forta radiació solar i els episodis de ponent d'este estiu. L'Organització Agrària Valenciana denuncia, a més, una desigualtat en l'assegurança agrària, perquè mentre en determinades zones d'Alacant es pot contractar cobertura davant d'este risc, en València i Castelló no sempre és possible. Moment ja per als esports. Repassem les últimes hores de l'esport valencià amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Com ha anat el cap de setmana?
4: No, ha sigut un bon cap de setmana per a València i Llevant. Derrota del València davant la Reial Societat i del Llevant davant el Villarreal. La cara és a victòria del Villarreal, que comença a arrencar, i la de l'Elx a domicili. Pel que fa al València, esperem l'arribada del nou tècnic Javier Aguirre. Sergi López, bona vesprada.
5: Què tal, Edu? Bona vesprada. Pendents estem de quan arribarà Javier Aguirre a València. El tècnic mexicà i el club encara no han arrencat l'intercanvi oficial de documents per assignar el contracte que vincularà a Javier Aguirre amb el València fins a final de temporada. Amb aquestes dues clàusules, la de renovació automàtica sempre que classifique per Europa com a cinquè o sisè a la Lliga, i la de liberació, en este cas automàtica, si l'equip en la segona volta està en llocs de descens, que són ara està el València Club de Futbol. En qualsevol cas, la idea és que pugui dirigir ja la seva primera sessió este pròxim dijous.
4: Gràcies, Sergi. Com deien, cap de setmana redó per al futbol castellonenc. Víctor Flan, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. I sí, és tranquil·litat i satisfacció en la província de Castelló a nivell futbolístic per les victòries del Villarreal i del Castelló en primera i segona divisió. En el cas dels groguets, segona victòria consecutiva dels homes d'Iñigo Pérez, que fan que arriben amb certa tranquil·litat al Perón, 8 punts en la taula classificatòria. En el cas del Castelló, després de la golejada davant del Tenerife per 5-0, l'equip de Pablo Hernández continua com a líder intratable de la segona divisió.
4: Gràcies, Víctor. L'Elx afronta el Perón Lliguer en descens, però amb una altra cara. Felipe Canals, bona vesprada.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. La victoria en Cornellà ha sido un bálsamo para el Elche de Martín Anselmi, porque era muy necesaria para marcharse al parón, al menos con una victoria en el casillero. Además, por cómo se consiguió, con 10 jugadores jugando con uno menos desde el minuto 5 por la expulsión de Fede Redondo. No ha sido un buen fin de semana en segunda división para el Eldense. El equipo de Elda caía en el estreno de Javi Calleja en su banquillo ante el Eibar.
4: Gràcies, Felipe. I Alacant, segona victòria consecutiva de l'Hèrcules. David Esteve, bona vesprada.
8: Bona vesprada. Segunda victòria consecutiva de l'Hèrcules, que s'impuso ayer 1-0 al Juventud de Torremolinos. El conjunto alicantino mejoró sus prestaciones, hace 6-6 y deja atrás pues las dos derrotas dolorosas con las que arrancó el proyecto frente al Real Murcia y el Atlético madrileño. Un gol de Samu Vázquez le sirvió al conjunto alicantino para cazar los primeros 3 puntos en el Rico Pérez.
4: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
1: Molt bé, pendents quedem de saber què serà de Javier Aguirre al València. Ho contarem a la ràdio. Gràcies, Edu.
4: Fins demà. Adeu.
1: Esta setmana comença la tardor. Es preveu que les temperatures estiguen per damunt de l'habitual ací al nostre territori. De moment no podem confirmar si esta tardor serà més plujosa o no, encara que l'alta temperatura de la mar fa pensar que puguen haver-hi episodis d'inestabilitat, segons AEMET, Amparo Sánchez.
9: Han avançat que hi ha un 70% de possibilitats que la tardor siga més càlida, mentre que per l'àrea mediterrània és igual de probable que la tardor siga plujosa que seca. No podem descartar que es produïsquen episodis torrencials, tenint en compte les altes temperatures registrades aquest estiu en la mar. Jorge Tamayo és el delegat de AEMET en la Comunitat Valenciana.
10: Las precipitaciones aquí en otoño suelen concentrarse mucho en episodios. El mar está muy caliente, lo hemos mostrado, es decir, tenemos combustible. Lo que no sabemos es si vamos a tener el coche. Las danas son condiciones atmosféricas. El mar es una condición orográfica o geográfica, más bien. No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana. Es decir, inestabilidad en capas altas.
9: L'estiu ha sigut extremadament càlid amb temperatures que no han baixat dels 26 graus a la nit, és a dir, 207 graus per damunt del normal, i que ens han mantingut així des de la segona quinzena de maig.
11: Així està la Comunitat Valenciana 21 de setembre de 2026. Continua la ràdio, continua la brújula d'Onda Cero amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
13: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
14: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
15: Semana Taurina de Algemesí. Encierros, gastronomía, conciertos y mucha fiesta. No te pierdas la Feria de las Novilladas más antigua e importante del mundo. Ajuntament d'Algemesí. El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al cole després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre. I al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
16: La meua boda en Cotonera.
17: Les nostres festes amb Cotonera.
16: El càtering per al meu event amb Cotonera.
17: El sopar de la meua empresa en Cotonera.
16: Ja ens coneixes i en cada moment especial de la teua vida sempre estem al teu costat. Ara, més que mai, tu també en...
17: Cotonera Events, càtering i restauració. 96 241 64 37 o cotonera.com.
16: Cotonera, al teu costat, amb il·lusions renovades.
13: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM. Onda Cero.